0: jo crec que anant pel bon camí, sempre amb la veritat per davant, sense insults ni mentides. N'hi ha que sí que estan molt nerviosos i empleen qualsevol arma política. Vull fer referència que es trenc el de Campos, com tot sabeu, el poble de la presidenta, i faltaria més que no començassin amb aquest tipus de política el poble de la presidenta del govern balear, Marga Proens, que en aquests moments està fent una gestió impecable.
1: A usted se la conoce por ser una alcaldesa que se implica personalmente en los conflictos del municipio a pie de calle. La hemos visto incluso yendo a negociar directamente con ocupas para solucionar esos problemas, ¿no?, vecinales. Ante quienes la acusaban ayer de ir a la playa a provocar o a buscar ese choque, defiende que su aparición en esta cadena humana responde a esa misma forma que tiene de entender la política, estando presente donde hay un conflicto en Campos.
0: Mireu, jo com a bellesa sempre el mateix. El municipalisme és una manera de fer política molt guapa, però també té les coses dolentes. Els bales i belleses sempre han d'estar a peu de carrer, ajudant en lo bo i en lo dolent. Ahir jo sí era a la playa, de fet anava en biquini, i me vaig voler acostar, no vaig fer res mal fet, a sentir el manifest a de vora el que l'estan llegint. No vaig fer res mal fent, ni vaig insultar, ni vaig dir res. Com a campanera i com a balada, crec que tinc tot el meu dret a anar a les platges de Campos, d'on més filtraria. Ni vaig irrompir, ni vaig faltar respecte, ni res de tot això, però, evidentment, el sensacionalisme és el que ven. Evidentment, la portada ha estat la meva imatge amb el biquini, deixant un segon lloc les pintades que mos feren en els búnkers. Només diré una cosa, jo sempre hi seré, en veritat, per davant, per defensar el nostre poble, i escoltant les opinions de venguin d'allà on venguin. El que no toleraré mai, i és el que estic rebent ara, són insults personals. Com tot sabeu, jo som Francisca Porquer Manresa, duc el meu llinatge amb molt d'orgull, amb molt, i rebre insults de gent que ja no són infants, despectius cap al meu llinatge, cap a la meva persona, això no ho toleraré. Qualsevol crítica política, sí, saps que sigui, però personal no. I seguiré fent feina per Campos, per el nostre municipi, per la Ràpita, per les Covetes, i per allà on mai hem de menester, sempre en soc cap ben alt, amb educació i respecte cap als altres, i desgaste cap ni un.
1: ¿Qué quería trasladar exactamente a los manifestantes en ese momento? ¿Es simplemente que se acercó a escuchar? ¿No tenía ninguna pretensión más allá?
0: No tenia cap pretensió, me vaig acostar, me vaig posar de vores que estan llegint el manifest, tothom és lliure de fer la seva pròpia manifestació, de fet està autoritzada, malgrat nosaltres trobàssim que no era el dia indicat, ja que hi havia l'esclerosi múltiple, i se varen concentrar quan començava la ràpida, no realment el que és la platja d'Estrenc, que està més allunyada. Però bé, era una manifestació autoritzada, no és competència nostra del contrari, tothom té dret de fer-la, i les diria que hi ha moltes maneres de tractar les persones. Jo vaig tractar bé, cosa que no vaig rebre mai tracte, però és igual, no passa res. Estic tranquil·la i faria el mateix, una i mil vegades. I sempre seguiré estant al costat de la gent, independentment de quin color duguin les ueres.
1: Claro.
0: Sempre, per això som valeres. Jo no m'adec una cadira, m'adec el poble de Campos que tant estim. I vull recalcar que tenc un equip de govern que sense ells tampoc no seria res jo.
1: En sus redes, alcaldesa ha denunciado con dureza y con razón la aparición de esas pintadas en el búnker histórico de la playa, calificándolo de atentado contra el patrimonio de Strenc. ¿Se sabe algo ya de la autoría y cree que esas acciones deslegitiman la protesta?
0: Sí. Aquestes accions, realment, qui vol salvar Strenc i qui el vol protegir amb aquestes accions, pues, fa que la protesta pues, no tingui cap sentit ni un. Evidentment, no se pot acusar directament una persona, ja que no hi ha càmeres, sabem que és un parc natural i no hi pot haver càmeres, però això són danys col·laterals d'aquest tipus de manifestacions. No vull posar, perquè no sabem ni sabrem mai qui és, però sí que puc dir que això són danys col·laterals a aquest tipus de manifestacions. Cosa que això haurem de llevar en sort del pes un altre pit dels campaners, pagant hores de la brigada i anant a fer net això. I jo agrairia als organitzadors d'aquesta manifestació, no dic que sigui culpa seva ni que hagin estat ells, però que seria un acte de solidaritat que anessin ells a llevar aquestes pintades, ja que ha estat danys col·laterals. I ja et dic, han llevat bastant raó el que hagués pogut ser aquesta manifestació, perquè qui estima el patrimoni no el destrueix. Qui vol salvar el patrimoni no tenta contra ell. Això és el que mos van trobar ahir de matí a la platja d'Estrenc.
1: Pues, Xisca Porquer, alcaldessa de Campos, muchísimas gracias.